Ai lo progrès, onda girafònica, lo progrès de l'Antàrtica, lo progrès, lo nuclear, lo progrès, que bella mecanica. Es pa punya, punya, massa, punya, per ni revia, que manda en lo tronela, que la banda.

0: escolta Radio Albigès.
1: www.radioalbigès.com.
0: Freqüència 95.4 e 104.2 FM.
1: Escuta Radio Albigès.
0: Damb Paulín Curtial e
1: Ali de Sants.

mal, és tu pel damunt de mi fa mal. A com hi fa mal, a com hi fa mal, és tu pel damunt de mi fa mal.

campano es liunto din lu matí. Baig din lus escàries, me ridin la miex son. Un tast de maggiufo a las dien.

0: escutat Radio Albigès, la radio collectiva d'Axiu, Lucao de Gelutarn, en ondas de Segu.
1: Eix altre que respon jo.
0: 95.4 e 104.2 sus la Pan de Fema.